0: 5 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Ajau d'Havaneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família de Ràdio Capital, sóc l'Àlex Pérez. 25 anys, ja porteu 25 anys explicant històries, donant veu al territori i a la seva gent, fent ràdio amb rigor, amb passió i sobretot amb la proximitat que us caracteritza. Sou un punt de trobada i sobretot un altaveu de la cultura i de la música d'aquest país i per això també agrair-vos com a cantant, compositor i productor que sóc. Que la vostra ràdio sempre hi té cabuda a tothom, totes les propostes, vinguin d'on vinguin, sonin com sonin. Així que gràcies per la feinada que feu, una abraçada molt, molt, molt forta i enhorabona per aquests 25 anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola, des dels Amics de les Arts volem desitjar a Ràdio Capital un feliç aniversari. Felicitats per aquests 25 anys d'energia, entrega i fervor a la música. Gràcies i visca la ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la nova estació de tractament d'aigua potable de l'Escala ja és una realitat. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest de dilluns s'ha inaugurat l'espai que permetrà millorar la qualitat i garantir el subministrament d'aigua al municipi. La planta ubicada a Mas Martí ja està en funcionament i té una capacitat de tractament de 14.000 metres cúbics al dia. L'actuació s'ha finançat amb recursos propis del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona i una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més d'implicar-se en la construcció de la potabilitzadora, el Consorci ha adquirit la titularitat dels pous i dels terrenys i des de l'abril assumeix la gestió de l'abastament en alta del municipi. I la Fira del Circ al carrer de la Bisbal ha posat punt i final aquest diumenge a la seva 31a edició amb un balanç molt positiu. Tot i les altes temperatures del cap de setmana, el certamen ha reunit prop de 22.000 espectadors, una xifra que consolida la cita com una de les principals cites del circ contemporani a Catalunya. Durant 3 dies, els carrers, places i espais de la ciutat han acollit més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. I Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb personatges reals, en anglès, de la pel·lícula Enredadors, la seva adaptació del conte de Rapunzel. Els operaris han transformat tant l'interior de la catedral com l'escalinata. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt i s'hi veu part de l'escenografia. A fora, enmig dels graons, s'ha instal·lat una tarimata estètica medieval i les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
9: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazer. Deixa't sorprendre per l'energia natural.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que la nova estació de tractament d'aigua potable de l'Escala ja és una realitat. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest de dilluns s'ha inaugurat l'espai que permetrà millorar la qualitat i garantir el subministrament d'aigua al municipi. La planta ubicada a Mas Martí ja està en funcionament i té una capacitat de tractament de 14.000 metres cúbics al dia. L'actuació s'ha finançat amb recursos propis del Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona i una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més d'implicar-se en la construcció de la potabilitzadora, el Consorci ha adquirit la titularitat dels pous i dels terrenys i des de l'abril assumeix la gestió de l'abastament en alta del municipi. I la Fira del Circ al carrer de la Bisbal ha posat punt i final aquest diumenge a la seva 31a edició amb un balanç molt positiu. Tot i les altes temperatures del cap de setmana, el certamen ha reunit prop de 22.000 espectadors, una xifra que consolida la cita com una de les principals cites del circ contemporani a Catalunya. Durant 3 dies, els carrers, places i espais de la ciutat han acollit més de 50 espectacles a càrrec de 46 companyies i artistes. I Disney ha desembarcat a Girona amb un equip de 500 persones per rodar la versió amb personatges reals, en anglès, de la pel·lícula Enredados, la seva adaptació del conte de Rapunzel. Els operaris han transformat tant l'interior de la catedral com l'escalinata. A dins la nau s'han penjat cortinatges als arcs de mig punt i s'hi veu part de l'escenografia. A fora, enmig dels graons, s'ha instal·lat una tarima d'estètica medieval i les canalitzacions es recobreixen per simular columnes. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer premi internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Franz Schäfer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a Inèdit www.inéditempordà.cat.
3: Mana, mana.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Fenomenal.
4: Maxil·la Estètic.
1: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
7: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. Xupet33.com.
9: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972-49-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
10: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
11: Esmorzarem pa amb oli i sal.
10: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.
14: Èxit original dels anys 80. Portat a l'actualitat de la mà de Cyril. Sona Capital aquest Stumbling In.

0: És estiu.
1: No ho notes?
0: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta cançó formava part de la maqueta original de Dominic Fike. Una del 2018 que torna a sonar a l'actualitat és Baby Doll.

0: calor que fa.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: La segona temporada de Wednesday té com a protagonista Lady Gaga i aquesta cançó de Dead Dance.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
4: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Portal Blau, més que un festival d'estiu. Paisatge, patrimoni, música, dansa, poesia, circ, pensament en diàleg, del 16 de maig al 17 d'octubre. Portal Blau, un festival radicalment humà. Descobreix-lo a portalblau.cat. Portal Blau, del 16 de maig al 17 d'octubre.
11: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
12: La millor música del món.
13: La música del món.
12: A Ràdio

0: els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel Comtat Sant Jordi. Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
1: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Obrim ara mateix Mute Music, el treball dels Coldplay. N'escoltem aquest Feels Like I'm Falling in Love. Sona Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La

0: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
1: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
2: Si tu no estàs aquí, no sé.
1: Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Marxo a la platja.
7: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
0: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
8: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
11: La millor música
12: la
11: del
12: millor
11: món.
12: Música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clapés.

0: Si està bé,
1: si està bé a la fresca, eh?
2: Ràdio Capital, la ràdio de l'estiu.
3: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona Capital.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dimarts.
3: Sant Feliu de Guíxols, Calonge i Sant Antoni i Torroella de Montgrí impulsen l'augment dels contractes de lloguer al Baix Empordà. La comarca ha registrat un creixement de prop del 10% durant el primer trimestre de 2026. La tendència segueix la recuperació de la demarcació de Girona, però els preus avancen de manera desigual. El sector avisa que encara falta oferta d'habitatge.
4: El programa Arts Escèniques per a les Escoles ha tancat el curs amb prop de 4.000 assistències a Sant Feliu de Guíxols. Les activitats s'han fet al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer. La iniciativa ha arribat a totes les etapes educatives i han participat infants d'educació infantil, alumnes de primària i estudiants de secundària. També hi han pres part altres grups educatius del municipi.
5: La policia local de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró va detenir divendres una persona amb una ordre internacional de detenció vigent. La policia va fer la detenció en un control preventiu al mercat setmanal de Platja d'Aro. Primer va identificar un vehicle amb 6 ocupants. Eren 3 adults i 3 menors.
6: El risc d'incendi forestal es mantindrà molt alt aquesta setmana a les comarques de Girona. Els bombers mantenen un reforç especial arreu del país. Els serveis d'emergència avisen que Girona té un nivell de risc molt elevat. Només queda un graó per sota del màxim. La situació empitjora per les temperatures altes i la vegetació molt seca.
2: I tot seguit, la previsió del temps per aquest dimarts.
7: Cel amb moltes clarianes i núvols en augment al llarg del dia. Ambient suau a primera hora, amb màximes de 29 a 34 graus i mínimes al voltant dels 22. Vent fluix. Avui el sol s'anirà amagant més al nord del Baix Empordà. Demà i diumenge, temps més variable. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
0: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Mana, mana.
10: Maxil·la Estètic.
11: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
12: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
11: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
12: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
11: Confia en Maxil·la Estètic.
12: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
11: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
9: Mana, mana.
10: Maxil·la Estètic.
13: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
14: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
15: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns!
16: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
17: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
18: La millor música
19: la
18: del
19: millor
18: món.
19: La millor música del món.
18: A Ràdio Capital.
19: Ràdio Capital.
18: Amb Marc Lapés.
20: Si està bé,
18: si està bé a la fresca, eh?
20: Ràdio Capital. La ràdio de l'estiu.
21: Posem una mica de sol alternatiu aquí a la ràdio de l'Empordà, de la banda aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital. Capital.

0: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
2: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: Tens una casa o te'n vols fer una?
5: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
4: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
5: ho fa possible.
4: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.
9: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
11: d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
10: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
12: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
13: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
14: Avui una jornada plenament assolellada.
15: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
16: Ràdio Capital.
15: Per saber tot el que passa a casa teva. The best.

0: Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Man Child.

0: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Són tot un fenomen social de Second Voice. Els escoltem amb aquesta cançó que és la seva carta de presentació a tot el món. Let Me Be sona a Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal.
5: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
7: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xarazat de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
8: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
9: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
8: Quins tractaments fan?
9: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
10: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. Milena, la teva millor versió comença avui.
11: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
12: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
13: més econòmic del que et penses
12: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
13: del nostre web,
12: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
13: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
12: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.
13: Amb Marc Clapés.
15: És estiu.
16: És estiu.
15: No ho notes? Ràdio Capital.
17: La ràdio de l'estiu.
15: Des del cor de la Costa Brava.

0: La música per sentir-se bé. Ràdio Capital. Ràdio Capital. 25 anys.
1: La cançó original és de Tame Impala i ara sonés la Jenny presentant aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mas Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
1: Mana, mana. Maxil·la Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
2: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
1: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
2: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
1: Confia en Maxil·la Estètic.
2: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
1: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure. Mana, mana. Maxil·la Estètic.
3: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: lento tu mirar.
1: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
0: Si tu no estàs aquí, no ho sé.
1: Entrades a sonsdelmón.cat.
2: Marxo a la platja.
3: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
2: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
5: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
6: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
5: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
6: Però què passa aquí?
7: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
6: Així no hi ha qui les faci caure.
7: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
8: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
9: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
10: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
12: Cançons que han crescut amb tu. Ràdio Capital.
13: La ràdio de l'Empordà.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Tens una casa o te'n vols fer una?
6: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
5: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
6: ho fa possible.
5: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
7: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa't en el 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
9: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot_estartit. I fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
10: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
11: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
10: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts, amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació, i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
0: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
2: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell. Cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà. Capital.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les Tardes de Girona. Som la gent de Ràdio Capital i Taronja Ràdio Girona, que en el decurs de les properes 3 hores us entretindrem de la millor manera possible.

0: Suposo que a aquestes hores de la tarda ja ho sabeu. Avui és el Dia Mundial del Gos, un animal que, en molts casos, és l'únic membre de la família que no et jutja, perquè ja t'ha vist llepar una tapa de iogurt. Hi ha gent que té gos i diu que és com tenir un fill. Sí, però amb menys discussions sobre els estudis i més discussions sobre qui recull la merda. I després hi ha qui diu, jo no podria viure sense el meu gos. Home, doncs potser el problema no és el gos. Però, en fi, avui volem celebrar el dia del millor amic de l'home, el gos, i també el millor amic de l'algoritme, perquè obres el mòbil i ja tens de cop i volta 47 vídeos de gossos que fan exactament el mateix que tu. O sigui, estàs tirat sense fotre absolutament res.
1: 972 313 702.
0: Teniu gos? Quina relació tens amb ell? Podries viure sense gos? O sou dels que penseu que és una gran responsabilitat tenir-ne un? Au, va, truqueu-nos, que això comença ara mateix.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Dos minuts i un quart de cinc de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. El camí de ronda de la Costa Brava és un dels seus principals encants. Uneix patrimoni, mar i natura. El de la Costa Brava neix a Portbou i acaba a Blanes. Més de 100 quilòmetres caminant al costat del litoral gironí i passant per poblacions com Roses, Begur, Calella, Portbou, Lloret de Mar o Blanes. Tot i això, avui dia no és possible fer el camí de ronda complet. Per què, Carles Saló? Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs principalment per dos motius. O bé perquè hi ha trams privatitzats per empreses o particulars, i si no perquè hi ha trams que estan en molt mal estat. Tot i que jo a la peça publicada a radiocapital.cat m'enfoco més en els trams privatitzats, també és cert que hi ha trams que no s'hi pot passar pel mal estat en el que estan. Un exemple podria ser a Tossa de Mar, entre Llorell i Portopí, que hi ha trams amb esllavissades, mala senyalització i risc d'esfondrament, o també al sector sud de la Fosca, a Palamós, on hi ha zones descalçades on el mar ha erosionat els fonaments i no s'hi ha fet cap tipus d'intervenció.
0: Escolta una cosa, deixem preguntar-te quin és el tram del camí. N'has fet molts de trams del camí de ronda, Carla?
1: Haig de ser sincera,
0: No, m'agrada que sigui sincera. Jo també, i és un tema que tinc pendent, i he anat alguna vegada, sobretot pel sector de Palamós, cap a la zona de la Fosca, anant cap a Castell. Això sí que ho he fet, i realment és espectacular, eh?
1: Sí, sí, és molt maco. I les fotos, que veus fotos a Instagram, a les xarxes, s'ha de dir, és molt maco.
0: Molt bé. Quins són els trams privatitzats, Carla?
1: Doncs en trobem actualment quatre. El primer és la Cala del Golfet, a Calella de Palafrugell, on un gran xalet de quatre plantes impedeix el lliure accés a la cala, que és pública. Mm. El motiu pel qual el camí està tallat és a causa del mur que es va construir per aguantar el xalet. Després, també tenim Can Juncadella, a Lloret de Mar. Aquest tram del camí de ronda està barrat des de l'any 2009 per la construcció d'una casa de luxe per part d'un magnat del Kazakhstan, i el propietari té seguretat privada al voltant de la casa, i això provoca que ningú s'hi pugui acostar.
0: Aquest és del Kazakhstan. Cap on cau Kazakhstan, Carla?
1: Doncs, t'haig de ser sincera, tampoc ho sé.
0: Cap allà dalt a mà esquerra, no?
1: Sí, per allà dalt.
0: Molt bé.
1: Després també tenim Port Joan, Garbet, a Colera, i aquest tram està tallat per la família Suquer Mateu des de fa molts anys.
0: Carai.
1: Principalment, quan s'arriba a Port Joan, la piscina privada construïda per la família del grup Peralada barra el pas del camí de ronda. I també tenim els jardins de Cap Roig, que la Fundació La Caixa és la seva propietària, i en teoria per allà hauria de passar el camí de ronda, que no està fet perquè no s'ha pogut. I a més, encara és de més difícil accés en aquesta temporada, a l'estiu, quan hi ha el Festival de Cap Roig, perquè hi ha el pàrquing i l'accés a la zona és molt més restringit. De fet, SOS Costa Brava ha fet mobilitzacions i vaig poder parlar amb la Cristina Vilà, la coordinadora de SOS Costa Brava, que ens explicava que lluitar contra un gran com la Caixa és molt difícil. Escoltem-la.
2: Però clar, és a vegades és xocar contra un gran, no? Com en aquest cas és la Caixa, és el Festival de Cap Roig, és com quasi intocable, i bueno, doncs si tu no pots passar, ja hi ha la pista de dalt, no? I llavors ja fas tot a la volta, però clar, no és el mateix, és tu el que vols fer és el camí de ronda, no? No que te posin una alternativa que és una pista del bosc, no? Que són coses molt diferents, i en aquestes, això és molt complicat interlocutar amb l'administració perquè realment prevalgui el dret públic al dret privat.
0: Carla, quines accions fa, per exemple, ara que estàvem escoltant la Cristina, quines accions fa l'entitat SOS Costa Brava per aconseguir que s'obri el camí de ronda?
1: SOS Costa Brava s'ha reunit diverses vegades amb ajuntaments i fins i tot ha posat al·legacions en alguns casos que s'han arribat a elevar a la Sindicatura de Greuges. Tot i això, podem dir que la part més visible de l'entitat seria les accions d'activisme que fan. Han fet protestes, accions simbòliques, manifestacions, precisament si entreu a radiocapital.cat i mireu el reportatge podeu veure la foto d'una manifestació que es va fer pels voltants de Cap Roig perquè s'obrís el camí de ronda i per lluitar una mica contra la Caixa, no, diguem-ne.
0: Molt bé. Oi que tenim un fragment més de veu de declaracions de la Cristina o un altre?
1: Sí.
0: O és, sí?
1: Sí, perquè t'explico una cosa que me va explicar ella, i és que es veu que hi ha projectes per crear un tipus de Camino de Santiago a la Costa Brava.
0: Ah, sí?
1: I clar, sí, i hi ha una mica d'inconvenient perquè, clar, la Cristina, ara la sentirem, diu, no s'ha de crear camí on no n'hi ha. Per tant, escoltem-la.
0: Clar, és que m'imagino fent el camí de Santiago. Tu t'imagines el camí de ronda amb un ciri pasqual, anant amunt i avall? Que quedaria bé, no?
1: Sí, però és que ja hi ha gent. Imaginem més gent encara venint aquí a fer el camí de la Costa Brava.
0: Va, a veure què diu la Cristina.
2: Nosaltres aquí el que diem és que, vale, si arreglen aquests trams que estan degradats, si aconsegueixen que els trams privatitzats no ho siguin, però, ostres, no creïs que a mi on no hi ha camí de ronda. Si no hi ha sigut, és un camí tradicional. Si no hi ha sigut, no hi ha sigut, i per tant no cal urbanitzar més, no? Posar més ciment, sinó que anem cap a la naturalització.
0: Carla, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, que vagi bé.
0: Un petó molt fort. 4:05 de la tarda, 3 minuts. Bryan Adams.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972-313-702 i digues la teva.
1: Ja ho sabeu que avui és el Dia Mundial del Gos. Primer volem saber si en teniu, quina relació teniu amb el vostre gos. Podríeu viure sense ell? O sou dels qui penseu que és una gran responsabilitat tenir un gos? Va, animals de companyia. I avui, si us plau, centrem-ho amb els gossos. Per exemple, la Rosa de Banyoles. I tant que m'agraden. En tinc una, la Lluna, adoptada fa 4 anys. No m'imagino la meva vida sense ella. En Jordi és de Girona. M'agrada molt, però ara mateix no en tindria. Treballo masses hores i crec que un gos necessita més temps del que li podria dedicar. I una cosa, els veterinaris, diu en Jordi, són molt cars. Sí, senyor. Carme de Figueres. Sí, molt. Si pogués en tindria dos. Sempre he crescut amb gossos a casa i em donen una alegria que no dona cap altra mascota i persona. Visca els gossos. Sí, senyor. Visca els gossos.

0: Like an Egyptian, caminant com un egipci o fent com l'egipci, mal davant, mal darrere i anar cobrant. Eren les Bangles. 5:02 i d'aquí un moment... Don't Stop dels Fleetwood Mac serà després de la publi.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmón.cat.
3: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
4: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Mana, mana. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
9: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
8: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
9: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
8: Confia en Maxiloestètic.
9: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
8: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
10: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
11: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
12: Més econòmic del que et penses.
11: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
12: del nostre web,
11: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
12: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
11: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: Falten 2 minuts per arribar a 4:45 de la tarda. Anem a Celrà ara. Flock Drone Art ha encadenat en poc temps 2 dels projectes amb més visibilitat de la seva trajectòria. Aquesta empresa gironina és la que va participar i va crear l'espectacle de drons de la Sagrada Família durant la visita del Papa, que es van fer volar 700 aparells i pocs dies després va aconseguir a Portugal el rècord Guinness de la frase aèria més llarga escrita amb drons. 3.097 drons sincronitzats. El salt arriba en un moment de creixement per a la companyia, que té la base a Celrà, oficines comercials a Barcelona i a Madrid, i ara mateix ens acompanya l'Ernest Biosca, que és cofundador, director artístic de Flock Drone Art. Ernest, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Joan. Molt bé, i tu?
0: Em permets que comparteixi en directe amb els nostres oients la conversa que teníem en privat?
1: Sí, estupendo.
0: Perquè és un dubte, és un dubte. He vist, li estava comentant a l'Ernest, que ahir a l'arribada de la selecció espanyola a la plaça de Cibeles a Madrid, hi ha vídeos que corren per les xarxes on es veu al final de l'acte un espectacle de drons en el qual surt el capità de la selecció espanyola amb el trofeu, amb la copa, i en anglès, congratulations. I clar, com que estic tan escamat de la intel·ligència artificial, li estava comentant amb l'Ernest ara si, què sospita ell, si és intel·ligència artificial o no, perquè no he vist enlloc, no he vist la foto en cap diari, només l'he vist a Instagram i a TikTok.
1: Sí, avui en dia amb l'intel·ligència artificial s'ha d'anar així mig escèptic per la vida, perquè et vas trobant com moltes coses. Sí que és veritat que en el fons per nosaltres és bonic que la gent en els moments d'alegria i tal per transmetre, o sigui, per crear contingut, creïn espectacles amb drons, encara que sigui intel·ligència artificial, perquè vol dir que, o sigui, que com al mínim la gent li agrada per compartir el missatge, ho troben com una cosa magnífica per felicitar. Que jo sàpiga que nosaltres no hem sigut, i alguna altra empresa que hi ha per aquí tampoc em consta, per tant pot ser que sigui molt, molt xulo, i també pot ser que sigui una idea executada amb intel·ligència artificial.
0: És que s'assembla massa el que vau fer vosaltres amb la figura de Gaudí quan s'acabava l'espectacle de la Sagrada Família. És que és molt semblant, i a més també es veu com el capità de la selecció espanyola mira cap al públic i aixeca la copa. O sigui, semblen masses coincidències, no? Però en fi, si algú ens pot corroborar que això no és intel·ligència artificial, que ens truqui, que ens ho digui, i benvingut sigui la creativitat. Ernest, explica'm una mica, perquè esclar, ara esteu en un moment molt dolç. Com neix Flock Drone i per què creieu des d'un principi el potencial que pot tenir fer espectacles amb drons?
1: Sí, doncs la idea va sortir fa 7 anys i mig, que es diuen ràpid, amb la intenció de poder modernitzar una miqueta una cosa que ens agradava molt, que és els focs artificials, no? I vam estar buscant com maneres de donar-li un canvi d'aires. I a partir d'aquí, doncs, ens vam unir diverses persones que veníem tots del món estan relacionats amb els drons d'alguna manera, tant per hobbies com per feina, i vam com acabar creant com aquesta història, perquè ens semblava que podíem donar molt valor afegit en el tema dels espectacles, sobretot perquè sumàvem una narrativa i una història que és el que ens semblava com interessant, no? A partir de píxels, que són punts de llum, doncs podies arribar a explicar una història molt més desenvolupada, per exemple, que els focs artificials. I llavors a partir d'aquí doncs ens vam posar a investigar, a remenar i a construir, no? I vam arribar a fer el primer espectacle de drons fa això 7 anys, que érem 50 drons, i ara doncs fa poc, després de molta evolució, de molta feina i tal, hem arribat a fer aquest rècord que comentaves tu abans, amb més de més de, impensable fa 7 anys, però amb més de 7.000, ai, amb més de 3.000 drons.
0: I com controles 3.000 drons a través de, suposo que ha de ser un programa de supersincronitzat, quant de temps us porta crear un espectacle d'aquestes característiques?
1: Sí, el procés és... hi ha un temps mínim, però al ser un procés artístic, per entendre'ns, a vegades els timings se poden allargar molt, però un espectacle, de, per exemple, de 3.000 drons, necessitem més d'un mes per fer-lo des de la seva idea. Intervenen il·lustradors, animadors, tenim compositors musicals, tots ells fan com aquesta espècie d'història, aquests dibuixos, aquestes animacions... que porten dies per poder dissenyar i tot això, i llavors tota aquesta informació es carrega d'una manera amb un format de text, per entendre'ns, en els drons, i els drons són pilotats per una sola persona, per un ordinador, que és el que centralitza tota la coordinació. Llavors els drons simplement executen les ordres, per entendre's, que els animadors i els pilots els hi donen. De manera que no tenim, per sort, 3.000 persones allà pilotant les aeronaus, sinó que tenim una sola persona amb un ordinador.
0: Hi ha una cosa que em té encuriosit. Molt bé, creeu l'espectacle un mes. On es fan els assajos? Perquè crec que l'espectacle de Gaudí vau fer-lo d'amagatotis per l'Empordà, i algun il·luminat va veure el cel i es pensava que venien omnis.
1: Sí, no, clar, és difícil de provar, perquè no hi ha, ningú té un pati tan gran com perquè t'hi capi una figura de 200 metres d'altura. Llavors tenim un camp de vol on anem a fer totes les proves.
0: A on?
1: On, clar, de dir... Ah, el tenim per l'Empordà, no desvetllarem
0: molt bé,
1: l'ubicació, perquè justament ens agrada, tot i que ens veiem, però ens agrada mantenir una miqueta, perquè
0: secret,
1: a vegades sí que hi ha projectes que requereixen. Llavors sí, vam fer un dia a la matinada, vam provar l'espectacle un parell o tres de vegades, tot i que a l'hora de la veritat els espectacles que nosaltres fem... Ara aquest estiu tenim més d'un espectacle cada setmana.
0: Sí.
1: Llavors tenim el procés tan automatitzat que normalment no tenim la necessitat de provar-los tots.
0: Carai.
1: Simplement anem a provar les coses que són novetats o tècniques o artístiques, i així podem anar més a la idea.
0: Molt bé. Escolta, dius que tens un espectacle què has dit, cada mes o cada setmana?
1: Ara a l'estiu, l'època forta, en tenim quasi un cada setmana.
0: Molt bé.
1: Sí, normalment és...
0: Molt bé. Després d'aquests dos reptes que els heu superat, porto el rècord Guinness, i diguem-ne que la posta en escena de la figura de Gaudí al cel de la Sagrada Família. Quins reptes ara teniu? Què teniu entre mans, Ernest? Que es pugui explicar, eh?
1: Que es pugui explicar, no sé si massa, perquè...
0: que dolent. No,
1: perquè els projectes són molt...
0: Hi ha de tot,
1: hi ha una miqueta de tot. Demà, per exemple, estem en un festival de música del País Basc, però també...
0: És sorpresa.
1: Aquest cap de setmana... Exacte, és sorpresa. Tenim una boda, vull dir, tenim espectacles que van de temàtiques molt diferents. Tenim alguna festa major d'alguna ciutat grossa, però bueno, com que ens movem per tot Espanya i per tot el sud d'Europa, hi ha tota mena d'espectacles.
0: Molt bé. De Celrà cap a volar al món. Ernest Biosca, cofundador i director artístic de Flock Drone Art, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Molts èxits, i si descobreixo, que ara ens ho diran els oients, si descobreixo el que comentàvem abans, si és intel·ligència artificial o no el que visiona en els vídeos, no pateixis, que seràs el primer en saber-ho, d'acord?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Una abraçada.

0: L'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 5.
0: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
2: La música també s'explica i aquest estiu es viu en pantalla gran. De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà. Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Kina Navmer i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Fran Schaeffer. Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a inèditempordà.cat.
3: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 055 o entra a nimbustelecom.cat.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
11: Si tu no estàs aquí, no sé.
10: Entrades a sonsdelmón.cat.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i 4 minuts, som a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Recordeu que tota aquesta tarda tenim una pregunta pendent, perquè avui és el Dia Internacional del Gos.
2: 972-313-702.
1: Primer de tot, volem saber si teniu gos. Quina relació teniu amb ell? Podríeu viure sense el vostre gos? O sou dels que penseu que és una gran responsabilitat tenir un gos?

0: 972 313 702.
1: Hola, Joan de Girona, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Tens gos?
2: Sí, tota la vida.
1: Tota la vida. Quants anys té el teu gos?
2: Bueno, el que tinc, el que queda ara, en té 5, és un caniche.
1: Què vols dir el que queda ara? Que en tenies més?
2: Bueno, ja en teníem més i un que tenia 10 anys, que era un golden, doncs ara fa mig anyet, se'ns va morir.
1: Oh.
2: I ara només ens en queda un.
1: Està bé. Escolta, com diries que és la teva relació amb els gossos concretament, perquè avui és el Dia Mundial dels Gossos, sabries viure... seria molt estrany la teva família, el teu dia a dia, sense que hi hagués la figura d'un gos?
2: Home, suposo que seria difícil, perquè vull dir, a casa sempre van un gos. No?
1: Joan, mou-te una mica, que la cobertura, no sé on estàs, és una mica deficient. A veure si aconseguim millorar-la. Em sents ara? Ara et sento bé.
2: Jo sí? Aquí? Ah, sí.
1: Que, digue'm, què deies?
2: No, dic que tota la vida hem tingut gos a casa, doncs per tant, vull dir, si no el tinguéssim, suposo que el trobaríem a faltar, perquè, bueno, es fan estimar. Mm. És una mica, a vegades, allò d'un amor i un odio, no? Perquè, clar, aquests gossos grans com el Golden, tens jardí, a vegades passen però no han de passar, són gossos grossos i trinxen coses i mira, passen coses, però bueno, com que és el teu, tu has de menjar i callar.
1: Quina
2: però
1: creus...
2: bueno, són molt macos, sí. Són molt macos.
1: Quina creus tu que és la raça que t'agrada més a tu? Quina és, Joan? La raça de gossos.
2: A mi el que m'agrada més és el pastor alemà, sí. Hem tingut un parell,
1: sí.
2: Amb els anys, eh?
1: Sí.
2: Això, però aquest últim que teníem ara, que era un golden, que no en tinc un mai cap, també és molt maco, molt bon gos, molt amable, vull dir, la gent no t'avala, vull dir, molt bé. Però el pastor alemà és com més senyor, és, no sé.
1: Està bé.
2: M'agrada més el pastor alemà, però bueno. I el caniche, perquè és un gos d'aquests petits, faldero, que tot el dia t'avala per casa, cap aquí, cap allà.
1: Està bé.
2: I aquestes coses, però bueno, també són macos.
1: Escolta una cosa, creus tu que és una gran responsabilitat tenir un gos? Perquè hi ha molta gent que diu dues coses. Una, la responsabilitat, i segona, que consideren que tenir un gos en un pis és inhumà. Tu el tens un pis o tens un espai, algun jardí perquè es puguin moure els gossos?
2: No, nosaltres vivim en una casa que tenim un tros de jardí,
1: sí.
2: I llavors, doncs, per exemple, el gos aquest gran que teníem, i els altres que hem tingut grans, doncs viuen al jardí,
1: sí.
2: I tenen espai per córrer, i el caniche estava dins de casa. Aquests gossets petits, aquests poden viure a casa, però els grans necessiten terra per córrer una mica, poder-se esplaiar, i els has de cuidar, és tota una responsabilitat. No pots disposar... A veure, faré una mala comparació, eh? És com tenir una criatura. Mala comparació, eh? Però clar, si tu vols anar a vacances, hi ha molts llocs a aquest país que encara no et deixen portar animals de companyia, no?
1: No,
2: llavors,
1: no, és veritat.
2: O l'has de deixar amb algú conegut, que passa, clar, quan no es coneix la persona, el gos tampoc no està content,
1: clar.
2: O l'has de portar amb una gossera... T'has de programar amb temps, sobretot doncs, ara que estem en dates d'estiu, no? Si vols marxar i l'has de portar amb una gossera o un lloc d'aquests, una gossera que sigui de confiança, que hi ha moltes i ho fan molt bé, però clar, ho has de preveure amb temps, perquè després tot està ple, perquè hi ha molts animals de companyia, molts.
1: Molts, molts, molts, molts. Molts.
2: Però bueno, és això, porten feina... I els has de cuidar, vull dir, els has de cuidar.
1: Molt bé. Digue'm una cosa, reconeixen per acabar, algun dels teus gossos el tens o el tenies mal acostumat? Jo què sé, per exemple, que el deixaves pujar a dormir al teu llit?
2: No, això mai.
1: Mai?
2: Els gossos sempre han tingut el seu espai.
1: Molt bé.
2: El seu espai, sempre, sempre, sempre, sempre. El petit, aquest caniche, a vegades al sofà, a vegades deixem pujar un moment i se senta la falda, s'està aquí a tot, però vam dir, ostres, m'han deixat, saps què? No em moc massa, que si no em fotran fora. però no, els gossos han de tenir el seu espai, són gossos, no els hem de humanitzar, han de viure la seva vida, i han de ser gossos, han de fer de gossos, vull dir, res més que això.
1: Molt bé.
2: No els hi podem canviar el seu hàbit d'això, ja han de viure la seva i anar fent, i si trenquen alguna cosa perquè el pati destrossa un tub de rec, doncs mira les regles i li dius que no faci més, i si et fa cas, doncs no en farà més, però com que normalment no et fa cas, doncs al cap d'un temps te'n trenca un altre, el repares i tots estan amics, i ja està.
1: Molt bé, Joan, una abraçada molt forta, salutacions a Girona, que vagi bé.
2: Vinga, vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu.

0: Sergi Palafrugell, com estàs?
1: Hola, bona tarda, Joan. Què tal?
0: Tinc un dubte. S'han acabat les festes de Palafrugell o no encara?
1: No, quan estan a punt d'acabar, va anar quasi ahir.
0: Ah. Segur? No m'enganyis, eh?
1: No, perquè t'haig d'enganyar jo.
0: Ah, però aviam, espero que ho preguntarem, a veure... ho preguntarem a la intel·ligència artificial. Jo, ahir era festa local a Palafrugell.
1: Però ara... Sí, exacte.
0: Sí, ja, un momentet. Estimat xat GPT, s'han acabat les festes de Palafrugell? Quin dia s'acaben i com s'acaben? Un momentet, que ara et diré la traca final. Mira, em diu... Programa de festes. Si et refereixes... Diu... Festa Major de Palafrugell, avui dimarts 22... Ja s'ha acabat. L'últim dia va ser ahir.
1: Fill meu,
0: m'has enganyat. M'has enganyat.
1: Home, quasi, van acabar ahir. Ja està.
0: Vas amb retard, vas amb un dia de retard. Fill meu.
1: Bueno... Ai, què hi farem? Els que treballem no sabem quin dia vivim.
0: Molt bé. Escolta, tens gos, tu?
1: No... Per mala sort no, però me n'agradaria de tenir, eh?
0: I per què no en pots tenir?
1: Un tavís no em deixen tenir-ne. Però el dia que canvi de vivenda, poder sí que en tindrem un. Un de petitet, no molt gran,
0: sí. Sí. Quin t'agradaria?
1: Un tipus Golden, una cosa així.
0: Sí, una mica d'allò.
1: Sí, d'aquests que són familiars, que són carinyosos, i que pots anar a passejar, i pots fer de tot, que no els cansaràs mai.
0: Molt bé. O sigui, tu ets dels que t'agraden molt els gossos i no n'has pogut tenir mai perquè no te'n deixen tenir a casa teva, perquè és un lloc petit...
1: No, sí, fa anys. De petit sí que em vaig tenir.
0: Ah, sí?
1: De petit sí que em vaig tenir, sí. És ara fa uns anys quan ja he sigut gran, que no. Però bueno, ja vindrà.
0: Bueno. Ho demanes pels Reis, però també he llegit uns quants comentaris que tenir un gos és una responsabilitat molt important i també una responsabilitat econòmica al tema del veterinari. Els veterinaris no són barats, eh?
1: No, avui en dia res és barat, eh? Avui en dia tot és car. Tot.
0: Bueno, les pipes...
1: Però, exacte, bueno, també són cares, però bueno, almenys és com un membre més de la família, al final és...
0: Molt bé.
1: És un membre més. Al final, mira,
0: molt bé.
1: Mengen dos, mengen tres.
0: Molt bé, Sergi. Escolta, que tu, doncs, fins l'any que ve, bona festa major l'any que ve també, eh? Vale?
1: Igualment, Joan.
0: Apa, adéu.
1: Que vagi bé, bona tarda.

0: don't want a lover, I just need a friend. No vull cap amant, només necessito un amic. Els escocesos Texas. I després recuperarem un clàssic de la Tambla Motown. Diana Ross and the Supremes.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratós aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
3: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al festival Portal Blau, un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
7: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
8: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
9: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
10: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
9: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
11: A Castí de Calonja ha estrenat una doble exposició.
12: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
13: Avui una jornada plenament assolellada.
14: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
15: Radio Capital.
14: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: 972 313 702.
1: Dia Mundial del Gos. Us demanem avui, per ser més exactes, si teniu gos, quina relació teniu amb ell. Podríeu viure sense el gos? O sou dels que penseu que és una gran responsabilitat tenir-ne un? Llegeixo uns quants comentaris de WhatsApp i vaig amb una trucada que està en espera de la Maria de la Bisbal. En Pere de Girona diu: m'agraden però sóc més de gats. Nyac! Ara bé, si algun dia tingués jardí, segurament acabaria tenint també un gos. La Núria de Girona: sí, en tinc un de mida petita i és un més de la família, això sí, també donen feina. No tot són carícies. Miquel de Figueres: m'encanten, però prefereixo gaudir dels altres. Quan els veig pel carrer sempre els acaricio, però tenir-ne és una responsabilitat molt gran. Què en pensa la Maria de la Bisbal? Bona tarda, Maria.
2: Hola, bona tarda.
1: Què tal?
2: Jo penso... Bé, molt bé, molta calor, sí, però bé.
1: Per cert, els gossos, i en general els animals de companyia, ho passen molt malament amb aquesta calor, eh? Molt malament.
2: Sí, no saben on te fotre's, pobrets. Van buscant l'ombra i s'espatarren per tot... Busquen els llocs fresquets, pobrets.
1: Tu tens gos? Gossa? Què tens tu?
2: No en tinc. Em vaig tenir de petita amb els pares, quan teníem els patis grans i així. Vam tenir gossos, pastors alemany, normalment teníem, i molt bé, però trobo que estic amb aquests últims missatges que has llegit, aquests nois de Figueres i així, que són una gran responsabilitat avui dia, sí. Perquè els has de tenir superben cuidats, superben. Vull dir que no és que abans no els atinguessin, però sí que es tenien d'una altra manera diferent, i tot el que es necessita ara també per tenir-los no sé, al dia, no?
1: Sí,
2: jo treballo en algun puesto que m'aporten el passaport del gos.
1: Sí. Tots els papers.
2: Tinc passaport del gos. És interessant, eh? Però massa responsabilitat.
1: No.
2: Ara mateix.
1: Sens dubte. Si tinguessis un espai o un entorn o una casa de 800 metres quadrats, en tindries o no en tindries?
2: Sí que en tindria. El que passa és que te lliguen molt, eh? Molta responsabilitat, però te lliguen molt. Sí que ara pots viatjar per tot i pots portar els gossos, eh? Hi ha puestos especials perquè tu vagis amb gossos i tal, però te lliguen, no? Si vols marxar a algun lloc sol o així, l'has de deixar... lliguen una mica. No ho sé, m'hauria de pensar, una mica, si tenir de gos ara, m'hauria de pensar una miqueta.
1: Maria, tens química amb els gossos? Es nota de seguida, no? Quan estàs al costat d'un gos i tu veus que et mira i tot això, notes que hi ha bon rotllo, això es nota de seguida.
2: Sí,
1: i a més els gossos
2: sí.
1: ho capten de seguida. Tens bon rotllo amb ells?
2: Sí. Jo també estic amb aquell altre comentari d'aquell altre noi que ha dit disfruto dels altres. pues jo igual tinc amics que tenen gossos i quan vaig i els veig i tal, estic genial i superbé i jugut i tal. Però després, clar, me'n vaig a casa i ja està, no?
1: Ja ho sé. Clar, ho has de posar en una balança. És una gran responsabilitat, però quina gran companyia et fan, sobretot per la gent gran que viu sola i que té sort del gos, perquè, vaja...
2: Sí, tant.
1: Sí.
2: I a més ajuda molt amb moltes coses. Però després, clar, quan els ha perds també és una gran pena.
1: Fa molta
2: pena. Mira, amb la mare, ja t'ho dic, en teníem i van dir: no m'aporteu més gossos, ja estic farta de patir i no m'aporteu més gossos. Vull dir que ja des de fa molt de temps que no en tenim cap per això, per eludir també aquest patiment després de tants anys, no? Però...
1: Molt bé, Maria.
2: Una gran companyia.
1: Una abraçada molt forta i salutacions a la calorosa capital de la comarca del Baix Empordà, la Bisbal. Adéu, Maria.
2: Moltes gràcies. Adéu.
1: Són 6:45 de la tarda i 3 minuts. Som a Ràdio Capital 95.6 i Taronja Ràdio 94.4. Fins al punt de les 7 de la tarda, aquí, al peu del canó.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. La Policia Nacional i la Policia Local de Palafrugell, al Baix Empordà, han detingut 3 persones, 2 de nacionalitat espanyola i una d'origen marroquí, per simular parelles de fet per aconseguir permisos de residència. Els han arrestat per falsedat documental i afavoriment de la immigració irregular. Segons informa la Policia Nacional en un comunicat, la investigació ha permès determinar que els sospitosos presentaven documentació falsa per regularitzar la situació administrativa de ciutadans estrangers, fent-los passar per membres de parelles de fet. A més, una dona havia registrat parelles de fet en altres poblacions. Els agents també busquen un quart investigat que no ha pogut ser localitzat. I Unió de Pagesos exigeix la nul·litat del Pla Ter i reclama tornar a la casella de sortida per impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya, no prioritza la instal·lació d'energies renovables en sòls artificialitzats o zones urbanitzables i posa en risc la sobirania alimentària del país. El plec d'al·legacions d'Unió de Pagesos té una 80 de pàgines i el sindicat ha fet una versió més reduïda perquè hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats. I el PSC de Girona condiciona el seu vot al nou cartipàs municipal a que l'àrea de cultura canviï de mans o el tinent d'alcaldia, Quim Ayats, dimiteixi per l'error majúscul del trofó. Els socialistes asseguren que el tancament del cinema ha de derivar en responsabilitats polítiques perquè és la derrota cultural més gran que ha patit la ciutat. El portaveu del PSC, Maxi Fuentes, ha dit que o bé l'alcalde reestructura el govern o bé directament fa dimitir el regidor de Cultura. En paral·lel, els socialistes demanen a Lluc Salellas que de manera immediata obri un espai de diàleg amb els grups municipals per trobar una solució i reimpulsar el projecte del Trufó. I aquestes són les principals notícies d'aquest dimarts a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Aquest estiu, els dijous tenen nom propi a Palafrugell. Arriba el Mercat del Vespre. Tots els dijous de juliol i agost, de les 6 de la tarda a les 11 de la nit, al carrer Pi i Margall. Artesania, alimentació, flors, música, animació i molt bon ambient per gaudir de les nits d'estiu. Passeja, compra, descobreix i viu Palafrugell. Mercat del Vespre a Palafrugell, cada dijous de 6 de la tarda a 11 de la nit. Organitza Oxigen i Cosmo, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell.
4: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis de la tarda, 5 minuts, Taronja, Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. El dimarts és el dia de les noves tecnologies. I el
8: senyor... És el dia.
7: És el dia, és el teu dia, Martí Seguer.
8: Sí, hola, què tal?
7: Escolta una cosa, aquesta tarda he entrevistat a l'empresa de drons, que és de Salrà,
8: sí,
7: que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que va sortir en Gaudí.
8: Exacte.
7: I a més han batut un rècord mundial a Porto, amb 4.000 drons a l'hora.
8: Sí,
7: i...
8: Sí.
7: M'agradaria que esbarinessis mentre posem música,
8: sí,
7: per les xarxes socials, a Instagram i a TikTok,
8: sí,
7: hi ha un vídeo que no he pogut esbarinar si és intel·ligència artificial o va passar realment ahir a Madrid quan arribaven els jugadors de la selecció espanyola a la plaça de la Cibeles.
8: Mm.
7: Hi ha un vídeo, no sé si l'has vist, que de cop i volta, quan s'acaba la festassa,
8: sí,
7: surt un espectacle de drons amb el capità de la selecció amb la copa a les mans i en anglès posa congratulations.
8: Sí, he vist el vídeo, sí.
7: I ho hem comentat amb ell, i té tota la pinta de ser intel·ligència artificial, perquè aquest muntatge no l'he vist reflectit a cap diari. A cap diari.
8: Bueno, ara el mirarem en detall.
7: Pots fer investigació?
8: Investigarem una mica abans
7: d'entrar en matèria, eh?
8: Exacte.
7: Va, som-hi.

0: Què tal, Martí?
1: Hola, bona tarda.
0: A l'estiu, en vacances, la tecnologia, les noves tecnologies no fan vacances, no?
1: No fan vacances, no. N'hi ha una mica menys, sí? Això sí, però sempre hi ha cosetes per explicar.
0: Per què vols començar parlant d'Instagram avui, Martí?
1: Doncs mira, perquè Instagram està consolidant una tendència entre els joves, que és tenir un segon compte, més privat i informal.
0: Fals, no?
1: Sí, fals, sí. És un fake Instagram, que li diuen. És això, un Instagram fals, però que no necessàriament vol dir que sigui un compte enganyós. És més aviat un espai alternatiu reservat per un cercle petit d'amics. La idea és senzilla, el compte principal funciona com un aparador, obert a tothom, però sovint està més cuidat, amb fotografies seleccionades i una imatge pública més controlada. En canvi, el compte secundari serveix per compartir moments més espontanis, bromes, situacions quotidianes o contingut que els joves volen mostrar només en el seu cercle més petit. I un dels motius d'aquesta tendència és que pares, familiars i adults també ja han entrat de ple a les xarxes socials.
0: Clar.
1: I això fa que molts adolescents sentin que el seu perfil principal ja no és...
0: Està vigilat.
1: Està vigilat, exacte. I saben que els pares, professors, doncs això, els veuen, no? Llavors es creen aquestes comptes, segones comptes, diguéssim,
0: sí.
1: Per mostrar-se una mica més autèntics i com es feia abans a les xarxes socials, que doncs, era com més autèntic, més espontani.
0: Sí.
1: Menys controlat.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, parlem ara d'un invent contra els mosquits. O sigui,
1: és que a mi em piquen molt els mosquits.
0: A mi no, jo no sé quina sang tinc. Tinc una sang especial, però no em mosquits.
1: Em sembla que no va amb la sang, eh?
0: No ho sé.
1: És una mica llegenda, això, sí? De la sang. Sí,
0: sí. Doncs parlem d'un invent contra els mosquits. Un microdron... Mira, avui aquesta tarda estàvem parlant de drons. Un microdron capaç de localitzar-los pel so i eliminar-los en ple vol. Perdona, això em sona a la guerra de l'Iran i amb els drons que tira en Trump i aquell de l'Iran, la Yatala, la mare que el va parar.
1: És una mica així, però és un dispositiu de 30 grams.
0: Per tant, pesa
1: poquet i és molt petitet. I està dissenyat per actuar en espais on viuen les persones o habitacions o zones interiors. Per tant, atenció. La idea és anar més enllà dels sistemes habituals contra els mosquits, que funcionen poquet, i com les mosquiteres, els repel·lents o els aparells elèctrics, que em sembla que l'efectivitat és baixeta, més aviat. I el funcionament es basa en el so. El dron incorpora un sistema amb centenars de micròfons semblants al que utilitzem els telèfons mòbils i un model capaç de cartografiar l'espai en les tres dimensions.
0: O sigui, imagina que jo...
1: Exacte.
0: Que soc un mosquit, ho detecta...
1: Exacte, ho detecta...
0: I cataclac!
1: I va cap allà.
0: Espera un moment que la Maria vol entrar. Maria, entra. És que estem parlant de mosquits, Maria. No, i aquí està, aquí fora es fondrà amb la calor que fa
1: sí,
0: la Maria.
1: Fondrà, pobreta.
0: Bona tarda, Maria, eh? Estem en directe, eh? Però benvinguda. Un moment que obro el micro. La Maria Alzina, amb tots vosaltres.
2: Home, ja sé que estàveu en directe, us venia escoltant des d'aquí, però sí, és veritat, estava esperant el moment en què no apuntessis...
0: Estàs suant, eh?
2: Sí, és clar, és que aquí a Palafrugell es desfà tot, per al carrer.
0: Tu, ara parlant de suar, han inventat un... Saps allò, aquests ventiladors petits dels xinos?
1: Sí.
0: Doncs han inventat un aire condicionat petit, que és com una espècie
1: també
0: de ventilador que
1: ja l'he vist a les notícies també, aquest.
0: Sí. Val, has de portar... Compra molt. Un dia d'aquests ja el provarem, eh?
1: El vols provar? Bueno, provarem un d'aquests.
0: Però seguim amb els mosquits. Va.
1: Bueno, doncs no, és un microdron que això segueix i l'elimina. I segons l'empresa pot actuar fins a una distància de 8 metres i una altura també de 8 metres. Per tant, escolta, ho tenim arreglat, això.
0: Eficàcia total.
1: Eficàcia total.
0: Molt bé. Doncs escolta, ho provarem. Mentre ho provem,
1: va,
0: ho païm.

0: Acabem amb dues notícies més sobre la intel·ligència...
1: amb aquesta notícia. Sí.
0: Noves tecnologies, en definitiva. Europa va llançar durant anys milers de barrils radioactius al fons de l'Atlàntic. I ara França vol localitzar-los i estudiar-ne el seu estat. Com els localitzarà, aquests barrils?
1: Ah, mira, doncs ara això és el que et vinc a explicar tecnològicament. I és que a la segona meitat del segle XX diversos països europeus van abocar al fons de l'oceà Atlàntic més de 200.000 barrils amb residus radioactius. Els contenidors segellats amb betum o ciment van ser dipositats a més de 4.000 metres de profunditat. Avui aquesta pràctica seria impensable, sens dubte, però aquells barrils continuen al fons marí i ara hi ha un projecte científic francès que vol localitzar-los, estudiar-ne l'estat i analitzar-ne l'impacte ambiental. Aquest cementiri nuclear submarí es troba a uns 600 quilòmetres de la costa francesa i per cartografiar-lo els investigadors han utilitzat sonars d'alta resolució i un vehicle submarí autònom i també un robot capaç de baixar fins als 6...
0: Robot o robosc? No, perquè si és robosc... puc sentir al·ludit, eh?
1: No, és robot. Si vols baixar 6.000 metres...
0: Ni cap... gràcies. No.
1: No t'hi veuran, eh?
0: No.
1: Doncs les primeres observacions han mostrat una imatge complexa. D'una banda, molts barrils presenten signes de corrosió.
0: Tu diràs, tant de temps els...
1: Desgast, pressió, el pas del temps... I de l'altra, al voltant d'alguns contenidors, s'hi ha instal·lat fauna marina, com coralls, esponges i petits organismes.
0: I estic segur que algun llobarro ha trobat algun forat per anar a viure.
1: Segur.
0: Ja veuràs.
1: I això no elimina aquest risc ambiental, eh? Els investigadors estan recollint mostres d'aigua, sediments i fauna per comprovar si hi ha contaminació i quin impacte real pot tenir sobretot això. I
0: acabem volant, perquè Iberia ja ha fet enlairar el seu primer avió amb wifi gratuït d'alta velocitat de Starlink, o sigui,
1: de l'Elon Musk, exacte. Iberia ja ha estrenat el seu primer avió equipat amb wifi gratuït d'alta velocitat gràcies a això, a la tecnologia de Starlink, que és una constel·lació de satèl·lits desenvolupats per SpaceX. Amb aquest pas, Iberia es converteix en una de les primeres aerolínies espanyoles que ofereix aquesta connexió a bord amb aquesta tecnologia. El servei serà gratuït per tots els passatgers de totes les cabines, turista premium i business. La companyia assegura que la connexió podrà arribar fins als 500 megas, déu-n'hi-do, i estarà disponible durant tot el viatge des de l'embarcament fins a l'arribada. És el que es coneix en el sector com

0: la connectivitat gate-to-gate. Això permetrà fer activitats que fins ara eren complicades o impensables, videotrucades, teletreball, navegació simultània amb diversos dispositius, videojocs, en fi, el que faci falta, retransmissions en directe...
1: Perfecte.
0: El que faci falta. El sistema funciona això, amb satèl·lits de Starlink que orbiten a l'òrbita baixa. Quan diem òrbita baixa, pensem que estan a 450 quilòmetres de la Terra, vull dir que baixa, relativament baixa. Aquesta arquitectura doncs, permet oferir aquesta connexió molt més ràpida que els satèl·lits convencionals, que recordem estan a 22.000 quilòmetres, i el desplegament de tota aquesta flota doncs, es farà de manera progressiva durant els pròxims anys. El projecte forma part del Pla Vol 2030 i inclou diverses inversions amb intel·ligència artificial, amb renovació de la flota i amb això, amb la navegació per internet d'alta velocitat en els avions. Per tant, a part d'anar mega ràpids, ara els avions anem mega connectats, digue-li com vulguis.
1: Molt bé, i mega ràpids també en quant a velocitat.
0: Exacte.
1: I eficàcia. Gràcies, Martí.

0: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
3: Hi ha emocions que desapareixen i n'hi ha d'altres que deixen rastre. Aquest estiu el Festival de Torroella et convida a viure una experiència única amb Daniil Trifonov, Nadine Sierra, Mahler Chamber Orchestra, The Tales Scholars, Freiburger Baroque Orchester i els grans noms de la música internacional. Del 31 de juliol al 21 d'agost, 46è Festival de Torroella. L'amor també deixa rastre. Entrades a festivaldetorroella.cat.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova. Capital.
9: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Hola, Joan de Girona, com estàs?
2: Hola, què tal? Bé, vosaltres?
1: Molt bé. Doncs molt bé, avui contents perquè és el Dia Mundial del Gos i avui volem saber primer de tot si teniu gos, quina relació teniu amb el gos, si podríeu viure sense el gos o sou dels qui penseu que és una gran responsabilitat tenir-ne. De quin club ets tu?
2: Jo sóc del club que no m'agraden gens els gossos, em
1: no
2: fa molt de respecte.
1: Perdona.
2: Per tant, hi puc conviure perfectament amb els gossos. Ai, sense gossos, perdona.
1: Però què t'han fet els gossos?
2: No m'han fet res, no tinc cap experiència així de que quan era més jove una mossegada o tal, però sí, quan els veig i allò que et venen a saltar a sobre i així, doncs...
1: No t'agrada?
2: No, em fan respecte, penses, ara em queixalarà, ara no sé què.
1: Però és
2: I com més lluny, millor els gossos, la
1: però
2: veritat.
1: Saps que aquesta és la seva manera de demostrar el carinyo i l'estima que tenen cap a tu?
2: Sí, ho sé, i tothom em diu no fan res, no fan res, però ara fa dues setmanes, pam, va mossegar el meu avi. El meu avi, 85 anys, va anar a fer un vol i un gos el va mossegar. Clar, a mi això em molesta, m'empipa, que la gent del meu entorn rebi, quan sempre tots els seus amos diuen no fan res, no fan res, fins que queixalen.
1: Una pregunta. Dius que va mossegar el teu avi, que anava deslligat el gos.
2: Estava dins d'una casa, va sortir i li va mossegar la cama.
1: Li va fer molt mal?
2: Home, Déu-n'hi-do, ha estat aquestes dues setmanes amb la cama embenada, ha hagut de, bueno, anar al metge sovint. Clar, gent gran, ja saps com funciona això.
1: Sí, sí. Mira, et presento la Maria Alsina, que és una companya dels serveis informatius de Taronja Ràdio i Ràdio Capital, que m'ha dit que vol fer un debat amb tu, perquè ella és tot el contrari a tu. O sigui, té una, és una gossa, no? Aquell,
3: és una gossa.
1: És un
3: tot i que pesa...
1: husky.
3: No, és un akita japonès. El confonen perquè, com que té la cua arrissada i a més és de color blanc, que no és gaire típic, és un akita japonès de 41 quilos. Vull dir, és que és grossa. Però jo vull recuperar una cosa que ha dit. Em sap greu perquè el seu avi ha acabat allò malferit per la mossegada d'un gos. Però vull recuperar una cosa que ha dit, que és que els amos el tenien per allà.
1: Exacte.
3: I aquí vull fer un apunt. A vegades no és cosa del gos, sinó que és més cosa de qui té el gos. Sí, és a dir, molta gent no hauria de tenir gossos perquè no els tenen ben educats. Un gos és una responsabilitat. I aquí em sumo a la pregunta que feies. Jo sóc del club que pensa que tenir un gos és una responsabilitat.
1: Jo
3: tinc aquesta gossa, que és un akita japonès, està considerada una raça perillosa, tot i que la meva gossa...
1: Però a veure, l'Akita és la gossa d'en Richard Gere, aquella pel·lícula,
3: correcte,
1: no? I és considerat una raça perillosa?
3: Correcte, pel tipus de mossegada que té. O sigui, la meva gossa si mossega, que no ho fa. O sigui, i és molt tranquil·la, o sigui, no és perquè sigui la meva gossa, però és molt tranquil·la, és molt relaxada amb les persones, amb els altres gossos no, però jo això ja ho sé. Per tant, jo quan surto al carrer...
1: Vas en compte.
3: Correcte. Jo vaig amb unes mesures, no?, que fan que jo la meva gossa ja no l'acosto a gossos, o si l'acosto, jo tinc una manera de subjectar-la, o porta morrió, i jo puc fer que interactuï amb altres gossos, sabent les condicions que té la meva gossa. Per tant, torno al que deia, tenir un gos és una responsabilitat, i per tant, no tothom hauria de tenir gossos.
1: Joan, estàs d'acord amb el que diu la Maria?
2: No, estic totalment d'acord. D'aquí ve el meu respecte que tinc cap als gossos, perquè els seus animals que demanen aquesta responsabilitat i aquesta atenció als amos, hòstia, és molt comú veure pel carrer o si vas a córrer o així, l'amo caminant ben tranquil i el gos a uns 10-15 metres, que a mi això és el que em fa pensar, hòstia, aquest gos no està ara ben atès, penso jo, pel seu amo, no està al seu costat, no va lligat, no va amb morrió, el que sigui, i d'aquí ve el meu respecte cap a ells pensant, hòstia, si ara el gos se li gira una mica i ve cap a mi a saltar o així...
3: Correcte.
2: És el que passa, per tant estic completament d'acord. Si veig que el gos va lligat o que l'amo li mostra atenció i realment veig que va sota la responsabilitat del seu amo, evidentment vaig ben tranquil i no passa res. Veus que vas a córrer o així i et ve el gos sol corrent cap allà, aquí és quan realment els gossos no fan aquest respecte i que mai m'han acabat d'agradar.
1: Joan i Maria, esteu fets l'un per l'altre.
3: I mira que...
1: Ho veus? Ja podeu anar amb un gos o amb... Sí, home, sí.
3: En un principi jo pensava, dic, no estarem d'acord.
1: I tant.
3: Però mira...
2: No, sí, jo si veig el gos que està ben vigilat, així, és que no em fa res, i hasta els trobo macos i, saps? Però quan el veig així
1: dius, i hasta els trobo
2: ja
1: macos,
2: la típica, no fa res, no fa res, així des de lluny
3: no,
2: penso
3: és que
2: ara vindrà el gos aquí amb un sprint i em mossegarà.
3: La frase no fa res és la frase maleïda, sí, sí, i jo quan em diuen no fa res dic atents.
1: Maria, Joan, una abraçada. Que vagi bé.
2: Perfecte, Joan.
1: Adéu.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Maxi, l'estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxiloestètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
4: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
6: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon?
7: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
6: I el manteniment?
7: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona, també copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
8: Marxo a la platja.
9: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
8: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
10: Aquest estiu, mou-te amb comoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
11: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
12: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 21 de juliol tens el meló sencer pell de gripau Carrefour al mercat categoria 1 a un preu imbatible de 95 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
15: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: 25 anys.
1: Tots aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà, felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partícips d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: None of this would have happened.

0: ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Capunxen rucs.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
1: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
1: Però què passa aquí?
2: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
1: Així no hi ha qui les faci caure.
2: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
7: Esmorzarem pa amb oli i sal.
6: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
8: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: ciutat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 9.
2: Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana? També és genial. Al genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Sustell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
7: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
8: Si tu no estàs aquí, no sé.
7: Entrades a sonsdelmón.cat.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital. 20.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
5: més econòmic del que et penses
4: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats, que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.